0: Creus en la justícia? Creus en la desobediència com una eina necessària?
1: Home, sempre que hi hagi unes lleis injustes, pues, potser el camí és desobeir-la, no? Desobeir el que creus que no és just. Si per poder aconseguir un canvi en aquella llei ho has de fer així i no se pot fer d'una altra forma perquè no tenim mitjans o espais, no? Per poder dir la nostra, doncs igual és que és la forma en què els hi arriben, no? Sí, però igual és la forma de sobreir perquè els hi arribi als que estan a dalt, als que manen i els que fan les lleis, perquè es donin compte de que el poble no està d'acord, no? La ciutadania no està d'acord amb aquestes lleis.

0: amb aquests diners puc aparentar encara més solvència i genero una roda que fa que al final pues, el 2008 hagi aconseguit pràcticament 68 crèdits i 500.000 euros.
1: A què ho dediques exactament?
0: Bé, construir alternatives des de baix al capitalisme, iniciatives autogestionàries, iniciatives des de la base, que permeten demostrar que la societat es pot organitzar d'una altra manera i que un altre món és possible. No? Uh-huh. Amb iniciatives com aquesta, cadascú pot participar de la seva manera, des de la seva realitat local, amb el seu coneixement, enxarxant-se amb la gent del seu entorn, i sobretot un element fonamental és la desobediència. No? Si no obeint el sistema estatal, sinó construint una altra realitat, d'alguna manera obeint-nos a nosaltres mateixos. Llavors, si som milers, si arribem a ser-nos a milers i desobeint conjuntament, no ens podran parar.
2: Jo necessito que es faci aquesta justícia, no? I no només jo, crec que també necessita la resta de la població, no? Per tornar-hi a creure en tot el que representa, no? El govern i les institucions.
3: Però el Parlament del Poble real són sus calles i sus plazas. És el Parlament real del Poble. La única manera de canviar arriba és que abajo haya una fortaleza. Si no hay fortaleza abajo, arriba no se cambia.
0: És a dir, qualsevol decisió a la vostra vida quotidiana té un impacte social, polític i econòmic, no?
3: Estoy completamente seguro que lo cambiamos. Si no ahora, cuando pase un año, o dos, o tres, o cuatro, o cuando pase un millón de años sin apura. Pero jamás podemos renunciar a los valores universales del ser humano. La libertad, la justicia, la paz y los derechos.